americana Nancy Michelle Kujukin per al 4-1 per l'estat Ibarico, Mrs. Kujakani, que hi ha un passo de sort nom, etc. Per qui mira es volen facultat, aquesta pirra, per a ella, quan ara clar que s'ha de tornar a fer la compareixen de la cosa.

0: seva àvia crema, no seria aspetar bàsquet i massa perquè dona una bona productora de salut.
1: Aspetar és portant a més que la salut.
0: I sense estar en altra cop per fer ni gràcima o tocar seva o plata.
1: Per fer brincana, arba, és a dir, qui s'ha saps, home, és a mà. I se sent que la física ens ha preparat, pet, xati, corizó, massa, tot un xec d'arts, per això.
0: Per fi, tinc una sabitat, ni una sardaria, na, can, tocar, xati, no, i se sent que per quedar, si es va, és a dir, això.
1: I ara l'haixis per ir un banc, i no saps, xati, era hap, que no són, eh? Diami el canàquic, que diu, xati, de fa, i tu pensa, xati, que ho pidi, no, que ho passava, per això.
0: No saps, xati, que el pirani del cop, vine, o presa, fisioterapi, que fa, et ho prendre, que va, que va, que el sapon, ho passava, per això.
1: Diami el cos, subida, col·lagui, sou, i s'ha cantat, en voler, sco, que passava, per això. Passava, en agric, i que el maquilà, anat, barbàrica, a part, en sessionari, que el mai, o s'ha dit, pare, quan és, quan tu, ració, la, dos, tot, i s'ha, xut, ho, que passava, per això. Cosi, i l'hospital, per això.
0: Sempre que no ens unis amb la xifra, s'unis unir i accelerar, ok? Però altra, s'unis unir i ser dos. Ho seria escoltant pas que dic, però a tu no ho dic. Thank you.

adequat, l'any jo estic en literal, quan va dir, la esmet s'ha de vixin, la vista s'ha de fer de l'any, o s'ho considera ara per anar a fer el vixin, per anar a la sancera, que tinc que ser de tornar a ser com ells, amb la teva papa. La senyora, tu que va ser com ell, que sí que va vixin, que ell és el seu home per a l'any, que va ser, que va ser, que va ser, que va ser, que va ser,

0: la qualitat que si s'ha d'acord arti o certesa en els informes informàtics suïcuts. Com que ens sabeu que ha de parlar, pot ser com que s'ha d'acordar la que n'hi ha seu, però la com un motiu publicat en l'ordre que ha de parlar en comunà, que ha de parlar en la pàtula i en certesa, i si s'ha d'acord, i si t'ha d'acord, s'ha d'acord, i també ha de fer més dona, però cal aquí jo s'ha d'anar per casa en tenir, per això.
1: A més, el que ha de dir, per què m'hi dic? Jo s'ho sap per casa en mai, com hi diré, quan hi visc l'indicà, per clar, per clar, gràcies a la sobretat sobre que m'he posat, ara ho podré ser provant, ja sap.
0: Cada que m'hi conà, que ho continuà, per cas, perquè s'ha trencat, s'ha de passar, i s'ha tant d'un caigre.
1: Que s'ha de ser trencat, que s'hi fa, per clar, que s'hi s'ha trencat.
0: Ara sí, cada que m'hi ve, doncs, ja que t'ho parlem per la porta i pit, som molts de l'acari que t'haig que s'hi fa, ho parlem per la porta i pit, som molts de l'acari que ho anem a la porta i pit.
1: Però com ho vols, no? Per tant, no?
0: Per dir-hi,

0: persones que si a la gent prema, com seria l'hospital pas per i massa amb tot el nom d'una enruta de salut?
1: L'hospital de portar la notícia o algo?
0: Se dice que el tarda per culpa que si ni l'ànima ho tutrà la seva oprota.
1: Per què encana algo de qui se la fa sobre de sa mà? I si se té que dice en tot el tarda, ell, sati, col·legio, no està molt objecte a l'experiència.
0: Per què que no s'ha de tan ningú s'adaria? No és tan de tan ràtim el vici s'adaria. Per què no va ser tan de l'inçó?
1: I ara l'aixec veïn un pàgine, no s'ha de ser aquí la hat, que no s'ha de ser. Gràcies al que l'hagi fisioterapi, de tal i que prensa el teràpic que ho vingui a l'aixec posar a l'inçó.
0: No s'ha de ser aquí que dirà-hi el grup, vine a prensa el fisioterapi, de tal i que prensa el teràpic, perquè s'ha de fer-ho posar a l'inçó.
1: Viranis el curs subitat per l'aquí, tot i ser tanta embunes com ben estar per i acostar. Passar en agri, que com la vila, anar per l'àrica, a pangre gestionari, per l'aí, o ser tancar en conèixer un cura seva mà, dos petits objectes com ben estar per i acostar. Com si l'has per l'àrica, s'ha acabat per l'àrica.

Barcelona, mirem el futur a cada equip i a tot el que s'ha dit per l'equip i per la cosa. Costa de la Itàlia, per tot el que s'ha dit, aquí s'ha dit, un dia, s'ha dit, un dia, s'ha Muy bien, por lo que dice, que tiene la sobre de que se haga por el martín y de que va a eliminar el martín con la serie que hay que dar un su, no es que sobre la cuida.

0: ejemplar, se li posarà i sentits.
1: No sap. Jo no he de fer el seu rei. Vas dir que va arribar per adaptar-ho, per fer tant per dir. Molt per partir, jo he dit que Déu va anar a la seva estrada. Jo crec que si ho acabo de ser portat, va fer tot el seu. No, no, no. Per partir, jo he dit que Déu va anar a la seva estrada. Va fer el que has dit, que va ser el seu.

0: cas d'aquí, el mitjà del partit s'aquest mare que ja s'ha de fer. I ara s'ha de fer així, som a fer així que el mitjà del partit van parlar amb la missió de la feina. I ara l'hauria de fer tal com dissenyar el clip, però s'ha de fer el mitjà del partit van dar. Tu, bé, com ho vol, Andrés? No
1: s'ha de fer el mitjà del partit van dir. La idea de tornar a la sotxinica de cal, però no hi ha únicament que són on el peix ho tindrà l'únicament que més ho ven o la disciplina de la que és que més ho de la sotxinica de l'any, això. El que està i tu i tu s'hi sé, que era tu i treballa, que era pues aquí un disc que és un dia en el tema de com era i que li coneix el disc que no tinc a l'hora de competir o no poder competir en sense un dia amb la norma del bambar. I és a dir, que el poli no que hi ha ara, que sí que hi ha ara, que hi ha ara, que hi ha ara,

0: aquest projecte per l'indignat de la sexe vaixera per reina a l'altre de sexe.
1: S'hagi gut de la marina, a plus a conaco, poximani regaru.
0: Per al projecte la col·laborau, s'amantant la cooperata marina.
1: La cooperata va cantar a basar, s'ostarà ullalo per l'estiu.
2: Regió grubada, efectuada, s'ha de situar-hi santis.